Če se apa mu da in kont gl reklam di ultimi ani, l'ingegner je dan de vine. Lje la innovacions technologicas de communication tres internet. Savan ke son il mont jel 5 miliards de fonings i 4 miliards de computer i ke mpok un kashta situacion de la forma digitela arjonger miliards de personas jel de kapik kashvan anche nutzad al marcha. Anche tl champ tl turism vajon i resultats la communication digitela. Savon ke che un grand concern s'ajuda con la fotografia pul treda ten luog particulèr per reclamiser si prodotx o che un post un pur particulèr van reclamisar son i fonings de persones conosciudes, influencer, co qui van clamai, pon adavant el riage un hotspot, parola anglesa que van adorveda per nominer post que mursa a uni maniera avaiudo. Un curt, i aquí giluas, o la qual la massa di turists. Schon da it te Google la domanda an konnte der Tunica je posch plunter sanch la Dolomites, i kasch fegi turist gewandt lo dan aus, pon aliergem. Trepiz de Lavaredo, Lec de Braies, Montsauch, Sacerda, Marmoleda. A kasha maniera il saurida capic ki jluas van vigitei da milles e milles de persons da donc capro. Per exemple, te grida in ala Farmedes, Kaps una monta sociada, je devantei da 2-3 anni in ca un hotspot. Il van per cala da l'erc na gran compaida de turists, nant al dut dai paeses asiatics per pudei les fotografieren. Il giuli pacage? To je la stat an Schiller ke Marques conosciudes a livel mondial a presentasse prodotx. La chango dei d'antre l'autre la fotografia la Farmedes, i ca ja t'la cap per les fe conèixer a tanca d'ut el món. La va pona in ant, i turist poltre a jun a strambaria de fotografies i les manda a se companyes i coneixants. A casta maniera, davant a que es mou hi ha d'un grandíssimo reclam, i d'uig crei que a la possibilitat financiera ven a ti xalé, ma dant al dut a fotografe quix craps. Je da dic que quix turist da suvans me per un opportunista nostra valeda, a jac que pona mossi po fornir de vieres del proximo travert per fer si fotografies. A casta maniera, davanta ta quix luas el tràfic il parcage un gran problem. I to lassi sotrisse que la minonga que manifestacions sportives fes un gran reclam i fes unir da l'erc na gran compaida de senyavos ne tol nia in consideration que la tecnologia digitela je stata cala que adant al dut mudada sang la maniera de fer marketing.